proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant. Onda Cero, el...

0: Porque al final lo que los ciudadanos nos piden a los representantes políticos son soluciones, ¿no?
1: Esas 34 viviendas tendrán régimen de alquiler por unos 580 euros mensuales, un precio más bajo que el que ahora dicta el mercado en la ciudad de Alicante.
2: Pensar que el president Pérez Llorca ha assegurat a preguntes dels mitjans en eixe acte a Alacant que no s'ha plantejat convocar eleccions i fer-les coincidir amb les generals i compara la seva gestió amb la del president del govern Pedro Sánchez.
0: Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba, porque con diálogo, con entendimiento llegamos a un acuerdo para que se apruebe. Somos capaces de aprobar presupuestos y somos capaces de aprobar legislación que mejore la vida de los valencianos y las valencianas. Por ese motivo jamás me planteé convocar las elecciones, porque estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. Yo jamás miraré por mi interés y utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y como ha hecho el Partido Socialista.
2: Mientras tanto, en compromiso, el síndic Joan Baldoví diu que és legítim que cada partit dels tres que integren la coalició, Més, Iniciativa i Els Verds, proposa el seu candidat per a encapçalar la llista a les eleccions generals, encara que ha confiat que finalment s'arribarà a un acord amb Pedro Sánchez.
3: Les declaracions de Baldoví es produeixen un dia després que Iniciativa, una de les tres potes de la coalició, advocara per concórrer als comicis amb una sola candidatura el més àmplia possible, encapçalada per Alberto Ibáñez, actual diputat de Compromís en el Congrés adscrit a Sumar.
4: La meva candidata serà la que decidisca Compromís, com sempre. Jo sóc una persona absolutament disciplinada i allò que acorda Compromís, que ara com ara és l'instrument més vàlid que té el valencianisme polític i que té ara com ara l'esquerra valenciana, jo sempre he dit que sóc una persona lleial a allò que decideixen els òrgans.
5: ¿Qué pasa?
6: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
5: ¡Qué tranquilidad!
6: Pues sí, damos un paseo.
7: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
2: Com previndre i respondre davant d'emergències és el que s'està buscant en el Congrés Internacional organitzat a València en Caixa Fòrum pel Ministeri de Política Territorial i l'OCDE. Avui, segona i última jornada, amb una taula redona sobre quines prioritats s'han de tindre en compte per a reconstruir després d'una catàstrofe.
8: Felipe Montoya, expert en resiliència urbana de Colòmbia, parla de la importància de pensar en com les ciutats, més enllà de ser atractives per a viure, poden actuar també com a protectores dels seus veïns.
9: Como lugares de la ciudad, pues hoy tienen que ser convertidos en otros espacios y sobre todo un tema muy importante es cómo mantenemos esa memoria viva de quienes perdieron la vida y quienes lo perdieron todo en este desastre. Eso es parte también muy importante de ese proceso de reconstrucción y que toca pensarlo desde el primer momento, que no se piensa dentro de 2 o 3 años, toca pensarlo desde el mismo momento en que pasó.
8: Un altre dels ponents, José Javier Sanchís, alcalde d'Algemesí, un dels municipis més afectats per la Dana. Una de les prioritats, dimensionar la xarxa de clavegueram.
10: Dimensionar los colectores de la ciudad a una realidad actual. Las ciudades se diseñaron en su día atendiendo a las ciudades del momento, que no es el de ahora. Y se complementa con un tanque de tormentas de 15.000 metros cúbicos que recogerá parte de la agua de lluvia inicial en un caso de intensidad torrencial y que después, en caso de ser necesario, evacuará a un parque inundable de 180.000 metros cúbicos.
8: A la jornada han participat també associacions de víctimes de la Dana. Rosa Álvarez, de l'Associació de Víctimes Mortals, concloia la seva intervenció amb este missatge.
11: El día 29 de octubre de 2024 no hubo prevención, no hubo preparación, no hubo respuesta y como resultado fueron 233 personas que ya no están aquí.
8: Els comitès locals de reconstrucció han convocat per al pròxim 29 d'octubre, que és quan es compliran 2 anys de la Dana, 2 marxes des del Val i des de Benetússer en memòria de les víctimes. 2 columnes que confluiran al barranc de Catarroja-Massanassa, on es realitzaran diferents intervencions i actuacions.
2: I sindicats de docents i la Conselleria d'Educació s'han assegut avui de nou per abordar com serà el calendari de negociació. L'STPB, el sindicat majoritari, ha carregat contra la Conselleria per negar-se, diuen, a incorporar assumptes pendents de la plataforma reivindicativa. Juntament amb Comissions Obreres i UGT demanen que es reprenguin aquestes converses. Txelo Baix, portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
12: Hem instat a que dijous puga portar un altre calendari que reculla la negociació de la baixada de ràtios, el tractament de la inclusió educativa d'una forma amb més recursos, més dotació de plantilla, que les infraestructures, els mitjans que han posat, puguen tindre els centres per a posar-los en marxa i que n'hi hagi un tractament més ample i que se puguen tornar a obrir negociacions retributives i de portar el valencià a les aules.
2: Des del sindicat

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui fent programa especial des de Madrid i més concretament des d'IFEMA, perquè així, entre pavellons, expositors, reunions i molt, molt de moviment, s'està celebrant Fruit Attraction, una de les grans cites internacionals del sector hortofructícola. Així que si avui escolten un poc més de soroll de fons de l'habitual, no és que hàgim canviat l'estudi per una cafeteria, és que estem en plena fira i és una fira enorme. Enguany hi participen 2.500 empreses de 78 països en 10 pavellons i més de 162.000 metres quadrats. S'espera que passen per ací al voltant de 121.000 professionals procedents de més de 150 països. Però nosaltres avui volem mirar esta gran fira amb eixe accent valencià, perquè la Comunitat Valenciana està ací molt present. Unes 160 empreses valencianes participen enguany en Fruit Attraction i 39 d'elles ho fan agrupades en l'espai de la Generalitat Valenciana. I què hem vingut a fer? Doncs a ensenyar producte, però també, sobretot, a buscar mercats, fer contactes, presentar novetats i trobar solucions als reptes que té per davant el sector agroalimentari. Perquè si una cosa queda clara quan recorres els pavellons de Fruit Attraction és que darrere d'una taronja, d'un caqui, d'una carxofa o d'una granada, hi ha molt més del que veiem quan arribem al supermercat. Hi ha investigació, hi ha tecnologia, nous materials, sostenibilitat, biotecnologia, logística i moltes empreses treballant perquè el sector siga més eficient i sobretot també més competitiu. I això és el que volem fer avui a Comunitat Valenciana en la Onda fins les 3 de la vesprada. No ens quedarem només amb les grans xifres. Eixirem a la

0: Inspira de seguida per conèixer els protagonistes. Parlarem amb empreses i entitats valencianes perquè ens conten què han vingut a presentar, quines noves novetats porten, quines oportunitats estan trobant i com veuen sobretot el futur del sector. Visitarem, entre altres, Ain Plaza, Bassa, De Terra, Veganic i moltes altres. Coneixerem de primera mà alguns dels projectes que estan presentant estos dies així a Madrid. En definitiva, durant este programa anem a fer una xicoteta volta per Fruit Attraction amb els nostres oients, amb tots vostès, posar-los cara als protagonistes, posar-los veu, sobretot descobrir què s'està fent així des de la Comunitat Valenciana. Així que des d'IFEM a Madrid comencem este Comunitat Valenciana en la Onda molt especial. Fem una pausa mentre busquem el primer protagonista i de seguida els contem.
1: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
2: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
3: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
0: Comencem ronda d'entrevistes i la nostra primera parada és l'agrupació de viveristes d'Agrios S.A., que és a Bassa. Precisament ens trobem en l'estand, així a IFEMA, a Fruit Attraction, amb el seu director tècnic, que és José Cuenca. Bona vesprada, José, què tal?
4: Hola, molt bé, encantat.
0: Bé, primer volíem preguntar-vos sobre l'empresa, sobre a Bassa, perquè a més enguany esteu de celebració, 50 anys compliu.
4: Sí, bueno, a Bassa es va crear efectivament fa 50 anys, amb un objectiu clar, que era proporcionar material de cítrics en total garantia sanitària i varietal, i dins del programa de certificació i millora sanitària, pues es va crear a Bassa precisament per a obtindre aquest material, multiplicar i abastir als productors en un material totalment sa i en totes les garanties.
0: Com ha sigut l'evolució d'estos 50 anys? Qui ho anava a dir, no?
4: Bueno, sí, ha canviat molt, ha canviat molt. Precisament l'altre dia farem una xicoteta celebració i vam fer un repàs, i ha canviat molt perquè claro, imagina't, a l'inici pues, no hi havia pràcticament hivernacles, es feia tot a l'aire lliure, no n'hi havia les varietats que tenim ara, no tenim tota la tecnologia que tenim ara, i bueno, han viscut aquesta evolució de 50 anys, com en tots els sectors de la vida, no? Pues també en l'agricultura i en la producció de planta, efectivament.
0: Quin interès causa aquesta fira Fruit Attraction per a l'empresa, per a Bassa, per a tot el que té?
4: No, a Bassa trobem així un punt d'encontre, que a Bassa està formada per nou socis, que són empreses, són vivers, i aprofitem esta fira perquè els socis puguen tindre un lloc on reunir-se, on juntar-se els clients, i també la pròpia Bassa, pues, també els seus clients, que tenim així de molts països, i aprofitem per a mantenir aquestes relacions, i per a, bueno, tancar també algun acord que tenim, sobretot en gent pues, de Brasil, de Xile, o de Sud-àfrica, o d'Austràlia. Pues aprofitem este encontre per a tancar aquestes flecos que n'hi ha.
0: I si parlem un poc del que presentem així, les novetats, de fet, així a les nostres esquenes tenim un gran claim, no?, el Olé. Què són les novetats que presentem, José?
4: Bueno, nosaltres, clar, lògicament, tot el que fem són cítrics, i tenim tant mandarines com taronges com llimes, i la novetat que presentem enguany, que portem a la fira, és esta mandarina, és una mandarina Olé, és una mandarina tardana, en el que és agronòmicament és una varietat molt productiva, i després al nivell comercial pues és una fruta molt bona, amb molt de calibre, molt de color, que té molt d'interès en el mercat.
0: I de quina forma es presenta, evidentment, amb els panells, no?, en el qual, en estos ventalls, ja es dona un poc a conèixer.

0: conèixer, però també alguna presentació teniu prevista?
1: Sí, sí, demà a la una, així mateix en l'estand, tindrem una presentació de la varietat i després un xicotet, una xicoteta celebració també, aprofitant del

0: una fira molt, molt important en el món i sobretot en el món de la fruita i la verdura.
1: Comença avui, acaba el dia 7, el dia 8, i hi ha molts dies per davant de feina, però crec que així teniu un bon desplegament de l'equip que està així per a donar-ho tot, no?
0: Sí. Així ja avui han començat fortet i bueno, el segon dia sempre és quan més gent hi ha i també demà pues, tindrem eixa celebració, eixa presentació, però demà serà un dia prou gran, sí, un dia gran.
1: Doncs José Cuenca, enhorabona per estos 50 anys de Avasa, l'agrupació de viveristes de Agrios S.A., director tècnic d'esta empresa que, com hem conegut, pues, té molt que oferir en esta fira Fruit Attraction per a tot el que vinga a futurs. Així que moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: De quina manera està present així en esta fira la tecnologia, la innovació, a través d'instituts tecnològics, també de la Comunitat Valenciana, evidentment, per a poder aportar tot el que té a veure amb el futur més sostenible. Estem amb Txelo Escrig, ella és investigadora líder en agricultura i també el medi aquàtic en AIMPLAS. Txelo, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Volíem preguntar-te primer quins són els principals, diguem, reptes als que s'enfronta actualment l'agricultura sostenible.
3: Bueno, en realitat l'agricultura en general té un munt de reptes i molts d'ells venen focalitzats per el canvi climàtic, per els nous reglaments per tota l'eliminació d'insumos agrícoles que estan prohibint. Estan prohibint per, d'alguna manera, mantenir la qualitat del nostre sòl, però, clar, no s'està donant alternatives per a que se puga sostindre i mantindre la qualitat dels cultius quan estan, quan fa falta fertilització, quan fa falta un control de plagues, etc.
1: Com poden els bioplàstics contribuir a transformar precisament el sector agroalimentari?
3: Pues mira, els bioplàstics en este moment són molt rellevants al sector degut a, sobretot, als nous reglaments que estan apareixent. N'hi ha un reglament del film agrícola biodegradable, que és el reglament que va eixir ja fa un parell d'anys o tres, i a partir d'ahí lo que se diu és que la idea seria utilitzar sobretot en acolxat, en el film negre tota la vida, n'hi hauria que llevar-lo perquè no es quedarà el microplàstic al cap. Això és moltíssima faena, està blu de terra, és un repte molt gran. Entonces, des de fa temps anem treballant en la Comissió Europea en aquests reglaments i en aquestes normatives per utilitzar material biodegradable, que pugui quedar, passa el tractor i es queda. I això seria el primer reglament, que d'ahir va sorgir com un spin-off, anem a dir, per fer el recobriment de fertilitzants, ¿vale? Perquè, clar, tot el recobriment de fertilitzant, perquè el fertilitzant dure el temps que vols, té que tindre un recobriment que el vaig dosificant, però aquest recobriment era un plàstic que no era biodegradable. Entonces, ara s'està ampliant aquesta normativa a aquest recobriment de fertilitzants perquè siguin biodegradables. I a poc han aparegut un altre reglament, que és el reglament, és més genèric, però n'hi ha una part focalitzada en agricultura, en la qual te diu tot el que poses de forma intencionada. Per exemple, algun hidrogel per a millorar l'eficiència hídrica, algunes càpsules que tinguin algun tipus de fertilitzant, algun teixit no teixit que puga servir com a per recobrir el cepelló de l'arbre. Totes aquestes coses, si són biopolímers, no sols poden actuar lliurement el canvi i descomposar-se de forma normalitzada, sinó que a més es poden recarregar en algun tipus d'ingredient actiu natural que li puga donar també un plus, perquè no oblidem que són més cars.
1: Molt interessant el que ens contes, Txelo. No sé quines oportunitats ofereix precisament aquesta valorització dels residus agrícoles per a agricultors i també per a empreses, molt necessària a dia d'avui.
3: Això és una altra rama superimportant. Tenim la valorització de residus. N'hi ha residus que són completament visuals, que es pot veure, pues mira, els restes de poda, si és en el raïm, per exemple, els raspons, si és en l'olivar, pues tot mogolló de si és la palla de l'arròs. Tots aquests residus es podem agarrar i es podem, d'alguna altra vegada, incorporar a que siga un producte que siga una matèria prima, ¿vale? Per formar un producte que siga de valor añadit i entonces no tingues que pagar perquè se l'emporten, que pagar perquè cremar en condicions adequades, etc. Entonces, ahí estem contribuint molt. De fet, el premi este està relacionat en la valorització de residus, però també hi ha una part important

0: perquè n'hi ha molt de, molta fruta, molt de menjar, que en estàndards de qualitat d'ara no és que siguin roïns, però no són acceptables per a venda. Entonces, crear un mercat en què el pugues extraure ingredients actius pues en la ceba, en el all, en la tomata, en el pimentó, que tenen propietats antimicrobianes, antibactericides, e incorporar-lo a estos materials, pues li donen un plus. Si fas una colxa biodegradable i després té un caràcter antifúngic perquè li has posat un residu d'aguacate, pues superbé, perquè tens el sofre que tens que posar en un cultiu ecològic, el pots reduir de 4 vegades, a lo millor a la meitat, i estàs ahorrant un diners.
1: Alguns exemples per a fer-nos un poc una idea, perquè ja nomenaves, no? Què suposa per a Implas i per al sector que Agroval precisament ha reconegut entre els projectes finalistes dels premis de la innovació de Fruit Attraction, no?
0: Pues estem molt contents, perquè per a nosaltres això ja és un premi. Entonces, bueno, és un projecte que és del Santic Cede Ticien, perquè ara ja no estan estos projectes, i bueno, són empreses que estan sobretot en Andalusia i la Comunitat Valenciana. La idea que teníem ahí era valoritzar diferents productes del camp, entre filma, colxat, residus hortícoles, com te comentava, de l'aguacate, però també la valorització del residu del olivar. I en un dels productes es va fer el residu de l'olivar este, i la idea era substituir el cartó que porta dins les caixes de vi d'oli d'oliva de més qualitat, que porten un separaors perquè no es golpeix el vidre. Entonces, en este cas, pues van a substituir tot el cartó. L'empresa no té que comprar este cartó, en este cas Castillo de Canena, utilitza el seu desperdici, això és completament compostable, es pot tirar al fem després, i tens una part per sujetar el coll de la botella i una altra part per immobilitzar-la dintre de la caixa.
1: Este seria un dels molts projectes que teniu des d'Implas, per nomenar algun altre, Txelo, però ens pareixen superinteressants i molt necessaris a dia d'avui.
0: Pues mira, para trencar un poquet la rama, sí que m'agradaria comentar deficiència hídrica. Sabem que així pues o s'ofeguem o no n'hi ha òbvia, entonces estem fent polímers de baix pes molecular, que serien com una espècie de gelatines, que tenen diferents percentatges d'aigua, normalment en el 90-95%, i es poden aplicar en el sol i tenen una capacitat de liberació d'aigua segons la necessitat del cultiu. És com una retenció d'aigua. Si tens una època de sequera, això va soltant, i quan regues es para perquè es col·lapsa. El que li diguem és com una aigua sòlida. Entonces, està funcionant molt bé, han fet algunes proves ja en diferents empreses que tenen estacions experimentals, com per exemple ara a Basaja o moltes cooperatives de la Comunitat Valenciana, de que des d'ací els agraeix la seva col·laboració, i la veritat és que està funcionant molt bé.
1: Doncs tenim el que és el producte en esta fira, però tenim també aquesta innovació, aquesta tecnologia que mira cap al futur sostenible, perquè anem a això, en definitiva anem cap a un món en el que puguem reduir aquests residus, reutilitzar-los i en benefici, com hem vist, en pro del propi camp.
0: Sí, això és el que ens demanen, no ens donen, ens donen unes directrius, però no ens donen moltes solucions, entonces n'hi ha que anar buscant-les, i n'hi ha que anar buscant-les i ajudant a la xicoteta empresa, a les cooperatives i als agricultors, a que puguen respetar aquestes normatives i estar dintre del mercat.
1: Txelo Escrig, investigadora, líder d'Agricultura i Medi Aquàtic d'Implas, moltíssimes gràcies i bona fira.
0: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.

0: oli, ametles, mel, vi, sabors que conten també una història. Com molts altres boscos mediterranis, la Serra d'Espadà és tan bella com fràgil. L'abandó del camp i bancals, la falta de gestió en algunes zones i els estius cada vegada més secs fan que el perill d'incendi estiga molt present. Si la visites, vine amb temps i amb calma. Tria rutes que s'adapten a tu. Porta bon calçat i aigua. Respecta les indicacions i no isques dels camins marcats. Tot allò que portes ha de tornar amb tu. I si pares al poble, compra al comerç local i asseu-te a la plaça. Moltes vegades la millor guia és la gent d'ací. Serra d'Espadà, un paisatge de sureres, d'aigua, de pobles i de cuines que miren a la muntanya.
1: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
2: ¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
3: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Ja està descartat. Els valencians i les valencianes no tindrem eleccions autonòmiques coincidint amb les generals. Era una hipòtesi que el president de la Generalitat ha acabat de descartar avui. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Contem també l'última hora de les acampades per la vivenda a casa nostra i farem connexió amb la Fira de la Fruita Fruit Attraction, amb destacada presència valenciana i també un equip d'Onda Cero allí. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, assegura que no s'ha plantejat ell convocar eleccions autonòmiques i fer-les coincidir amb les generals del pròxim 29 de novembre. Pérez Llorca compara la seva gestió com a president de la Generalitat amb la del president del govern central, amb la de Pedro Sánchez.
2: Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba, porque con diálogo, con entendimiento, llegamos a un acuerdo para que se apruebe. Somos capaces de aprobar presupuestos y somos capaces de aprobar legislación que mejore la vida de los valencianos y las valencianas. Por ese motivo jamás me planteé convocar las elecciones, porque estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. Yo jamás miraré por mi interés y utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y como ha hecho el Partido Socialista.
1: La secretària general del PSPP-PSOE i ministra de Ciència, Diana Morant, insisteix en que la Generalitat del PP està acabada. Són les primeres declaracions públiques de Morant després de l'avançament electoral a nivell estatal, convençuda de que Pedro Sánchez guanyarà.
3: Tenemos a un presidente en tiempo de descuento, que no sabemos, estarán ahí fabricando encuestas y cocinando mucho, ¿eh? Ahí hay mucho que cocinar, porque si Feijóo no lo quiere, imagínate el pueblo valenciano. Que al Consejo le queda poco y que el nuevo Consejo, presidido por una socialista, va a tener a un presidente socialista como es Pedro Sánchez y aprobaremos la financiación y seguiremos trabajando por los valencianos.
1: Els acampants de la plaça de l'Ajuntament de València mantindran l'acampada, tot i els actes oficials pel 9 d'octubre. Aseguren estar mantenint assemblees constants al respecte, però sempre amb eixa mateixa posició. Diu Hugo, que és el portaveu dels acampants, que ells són tan valencians com els qui volen fer la festa, que l'Ajuntament de València ha de ser qui doni amb la fórmula per a fer compatibles totes les reivindicacions.
4: La acampada es indefinida, vamos a aguantar todo lo posible hasta que se acepten nuestras exigencias. Vamos a sobrevivir por todos los medios al 9 de octubre, que somos todos aquí, la inmensa mayoría valencianos, que entendemos, creo que comprendemos y compartimos la importancia del 9 de octubre como fecha importante, pero que también esta causa es importante para los valencianos, o para los valencianos y que a nivel nacional, esto es un movimiento también muy, muy a nivel nacional.
1: L'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català, afirma que correspon a la delegació del govern central la gestió d'aquest tipus de situacions, però la delegada Pilar Bernabé respon que això ha de fer-ho l'organitzador dels actes, és a dir, en aquest cas concret, el consistori. Atenció a això, també sobre l'acampada, atenció a això que podria succeir dijous. Els acampants asseguren que grups feixistes estarien planejant atacar l'acampada dijous a les 6 de la vesprada. Seria un atac similar al que ja ha patit l'acampada de Madrid per part de Núcleo Nacional, un grup neonazi. Els acampants valencians fan una crida a la màxima mobilització per a protegir i defensar el campament. Atac, segons denuncien, que podria produir-se dijous a les 6 de la vesprada. Mentrestant, a Alacant, el president Juanfran Pérez Llorca ha visitat avui les primeres 34 vivendes del Pla Vive, que estan pràcticament acabades ja. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
5: Están en el barrio de Rabasa, donde habrá más promociones hasta alcanzar las 255. Sus destinatarios serán personas vulnerables y jóvenes. Es lo que piden los ciudadanos. Soluciones, ha precisado Pérez Llorca.
2: El tema de la vivienda. Yo siempre abogo por ser muy práctico y por intentar buscar soluciones a los problemas y no hacer ruido. Porque al final lo que los ciudadanos nos piden a los representantes políticos son soluciones, ¿no?
5: Esas 34 viviendas tendrán régimen de alquiler por unos 580 euros mensuales, un precio más bajo que el que ahora dicta el mercado en la ciudad de Alicante.
1: I de la vivenda a les emergències, com previndre i com respondre davant emergències és el que continua abordant-se al Congrés Internacional organitzat a València per l'Organització Internacional OCDE. 8 de maig, segona i última jornada. Núria Moreno.
6: Felipe Montoya, expert en resiliència urbana de Colòmbia, parla de la importància de pensar en com les ciutats, més enllà de ser atractives per a viure, poden actuar com a protectores dels seus veïns.
7: Como lugares de la ciudad, pues hoy tienen que ser convertidos en otros espacios y sobre todo un tema muy importante es cómo mantenemos esa memoria viva de quienes perdieron la vida y quienes lo perdieron todo en este desastre. Eso hace parte también muy importante de ese proceso de reconstrucción y que toca pensarlo desde el primer momento, que no se piensa dentro de 2 o 3 años, toca pensarlo desde el mismo momento en que pasó.
6: Un altre dels ponents, José Javier Sánchez, alcalde d'Algemesí, un dels municipis més afectats per la Dana. Una de les prioritats, dimensionar la xarxa de clavegueram.
8: Dimensionar los colectores de la ciudad a una realidad actual. Las ciudades se diseñaron en su día atendiendo a las ciudades del momento, que no es el de ahora. Y se complementa con un tanque de tormentas de 15.000 metros cúbicos que recogerá parte de la agua de lluvia inicial en un caso de intensidad torrencial y que después, en caso de ser necesario, evacuará a un parque inundable de 180.000 metros cúbicos.
6: En la jornada han participat també associacions de víctimes de la Dana. Rosa Álvarez, de l'Associació Víctimes Mortals, concloïa la seva intervenció amb este missatge.
9: El dia 29 d'octubre de 2024 no hubo prevención, no hubo preparación, no hubo respuesta y como resultado fueron 233 personas que ya no están aquí.
6: Els comitès locals de reconstrucció han convocat per al pròxim 29 d'octubre, quan es compliran 2 anys de la Dana, 2 marxes des d'Albal i Benetússer en memòria de les víctimes que confluiran en el barranc de Catarroja i Massanassa. I també eixe mateix dissabte 31 d'octubre a les 6 de la vesprada a la plaça La Mare de Déu de València, manifestació amb el lema Mazón a presó.
10: La Vila Joyosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
11: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: 7 i 28, i el que fem en este moment de la brújula és marxar cap a la fira de la fruita Fruit Attraction, que està tenint lloc a IFEMA, a Madrid. És el gran aparador del món hortofrutícola, amb una destacada presència, clar, de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpinyà, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Ramon. Doncs ací hi ha molt de moviment. Estem a IFEMA, en plena Fruit Attraction, i si una cosa es respira pels pavellons és que el sector hortofrutícola no ha vingut només a ensenyar producte, ha vingut a fer negoci, a buscar mercats i sobretot a parlar d'innovació i de futur. I perquè ens fem una idea de la dimensió d'aquesta fira, estem parlant de 2.500 empreses, 78 països, 10 pavellons i 162.000 metres quadrats d'exposició. S'espera més la visita d'uns 121.000 professionals de més de 150 països. Però li posem accent valencià a tot això, perquè la Comunitat Valenciana té ací una presència molt important. 159 empreses participen enguany en Fruit Attraction. Per tant, estem parlant d'una cita fonamental per a les nostres empreses, especialment també per la seva capacitat d'obrir mercats internacionals i posar en contacte productors, comercialitzadors i també tecnologia i distribució. D'este últim àmbit de la innovació, ens hem trobat a Mainia, el centre tecnològic especialitzat en I+D+I, qualitat i seguretat agroalimentària, alimentària. I així tenim a José Belenguer Ballester, del Departament de Tecnologies d'Automatització de Processos i Sensors Espectrals d'Enainia, que participa en una de les ponències d'aquesta edició en un projecte que posa el focus en un dels grans problemes del sector, el malbaratament de fruites. José, molt bona vesprada.
13: Hola, molt bona vesprada.
12: Contants, anem a fer-ho bé, d'una manera dinàmica, per a que els oients ho entenguin. Una sola paraula, quina creus que marcarà el futur del sector hortofrutícola?
13: Doncs si haguera de triar una paraula, jo triaria sostenibilitat. Jo crec que és el que va marcar el futur del sector, crec que hi ha diversos reptes, el sector ha de continuar sent rentable, a més, hem d'assegurar també que el treball en el camp continuï sent atractiu la mitjana d'edat és molt alta, necessitem un relleu generacional i hem de donar-li una volta perquè el treball en el camp resulti atractiu. I també hi ha un repte molt clar a nivell mediambiental. Hem de cuidar el camp, que al final és el que ens dona de menjar.
12: Totalment. Què significa per a vosaltres estar ací a Fruit Attraction?
13: Pues en la introducció que has fet, jo diria que és una oportunitat, és un món d'oportunitats. N'hi ha gent que ve a fer negoci i n'hi ha moltes oportunitats de fer contactes, veure noves tecnologies,

0: vendré també de les presentacions que fem com així en esta fira.
1: Anem al projecte que heu vingut a presentar. De fet, tu l'has presentat a migdia. Life Clean Smart. Què buscarà un poc este projecte? Perquè el que parla és d'aixe malbaratament de fruites, reduir-ho, convertir-ho en allò que avui pot acabar perdent-se en noves oportunitats de valor, no? Què esteu presentant i com pot ajudar la tecnologia a aconseguir que es malbarate menys fruita?
0: Sí, ho has explicat perfectament. Nosaltres abordem el tema del baratament, concretament la fruita que queda en els camps sense collir, fruita que ja ha sigut produïda i que aleshores representa unes pèrdues per a l'agricultor. Nosaltres el que plantegem és, anem a primer a diagnosticar quina és la situació a partir de quanta fruita n'hi ha en el camp, on està, de quina qualitat és. Hem desenvolupat diferents ferramentes per a que ajuden a l'agricultor a collir aquesta fruita i després li hem donat diferents vies per a transformar-la. A partir d'aquesta fruita podem desenvolupar nous ingredients. Per exemple, hem fet extractes de taronja o extractes de poma que són rics en fibra o en antioxidants que finalment els poden utilitzar com a ingredients per a fer iogurts o galetes, per exemple.
1: Doncs molt interessant el que presenteu així, José, a través de d'Ainia. Aprofitar millor allò que ja tenim, reduir pèrdues i aconseguir, a més, nous productes o noves oportunitats per al sector. José Belenguer, d'Ainia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Doncs així continuem, Ramon, en Fruit Attraction, on estos dies també s'està parlant de com serà el camp i la indústria agroalimentària del futur, del 6 al 8 d'octubre, així a Madrid, a IFEMA.
2: Moltes gràcies, Begoña. A continuar recorrent ixa Fira de la Fruita, Fruit Attraction, a la qual també està la Generalitat amb un stand propi. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, diu que és essencial que la Generalitat estiga present en fires com esta per a fer promoció del millor que tenim a casa nostra.
3: Por aquí pasan más de 1000 profesionales, pues son personas y visitantes de 150 países y la fruta valenciana y la hortaliza valenciana se vende sobre todo en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en los mercados más exigentes, ¿no? Y por eso es fundamental tener aquí presencia.
2: Un pacient de la comarca castellonenca dels Ports que va patir un infart va haver de ser traslladat fins a Sagunt perquè no hi havia cap llit d'UCI disponible en cap dels hospitals de referència de Castelló. És el cas que denuncia el sindicat CESIF que alerta de la falta de capacitat a les unitats de cures intensives castellonenques. Juanjo Tovar.
4: El sindicat assegura que aquesta situació pot comprometre l'atenció dels pacients crítics i reclama solucions immediates a la Conselleria de Sanitat. Escoltem a Vicente Navarro, portavoz de CESIF.
5: No podemos normalizar que un paciente crítico tenga que alejarse de su entorno y recorrer una distancia tan importante para poder acceder a un recurso básico como una cama de cuidados intensivos.
4: CESIF demana més personal i més llits operatius per evitar que els pacients greus hagin de ser derivats fora de la província de Castelló.
2: Fons de la Conselleria de Sanitat expliquen que el pacient ha estat monitorat en tot moment. Temps ara per a la crònica esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Per on comencem avui, Edu?
6: Pues ja tenim els equips valencians preparant la propera jornada de Lliga d'este pròxim cap de setmana i és que torna la Lliga. Pel que fa al València, última hora de l'equip d'Aguirre, Víctor Lluc, bona vesprada.
7: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Tornada al treball en el València per a continuar preparant el partit del diumenge al camp del Racing de Santander. Avui, amb la tornada d'Aliou Dieng tras els seus partits amb la selecció de Mali, i estaven pendents de l'evolució de Acabí i de Tàrrega, que han fet el treball amb el grup. Copete ha fet únicament una part amb el conjunt valencianista. De Haas ha treballat en solitari per un procés febril i no han treballat. Han estat tratant-se al gimnàs Sadik, Fulquier, Rioja, Danjuma i Diego López. Recordem que Guido està a Argentina per a acudir al partit homenatge a Leo Messi.
6: Gràcies, Víctor. El famós virus FIFA també afecta el Villarreal. Víctor Fran, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. Preocupació en Villarreal per l'estat de salut de Tejon Buchanan. El futbolista canadenc ha abandonat la concentració de la seva selecció i ha tingut que tornar a Villarreal per a ser avaluat després de patir molèsties musculars en l'últim partit internacional. I també males notícies de lesions en el Castelló amb la lesió de Juanjo Nieto. El futbolista es perdrà el partit el proper diumenge davant de l'Andorra.
6: Gràcies, Víctor. L'Els Celta serà un partit de retrobades. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Bueno, Vesprada, el de este domingo en el Martínez Valero va a ser el reencuentro de Aleix Febas y Álvaro Núñez con el Elche y con la afición franjiverde. También de Sergio Carreira, otro ex del Elche, que vuelve al Martínez.